0: La cançó la coneixeu, si més no la veu, la lletra, la melodia, perquè tothom coneixia la versió del Bad Bunny, evidentment, no? Del Café con Ron. En aquest cas, clar, una formació recentment apareguda del no-re que ha fet aquesta versió Afro House, que és el megacrack de la setmana.
1: És l'hora del Flash Matí d'estiu. El Flash Matí de sempre, però en format fresc i compacte. Més ràpid, més directe, més concentrat. Et traiem del llit de 7 a 10 del matí, de dilluns a divendres, amb la millor selecció de ritme matinal. Espavila!
0: Vinga!
1: Comença el Flash Matí d'estiu.
0: Ara mateix, les 7 i 4 minuts d'aquest divendres 21 d'agost del 2026. Benvingut, benvinguda al Flash Matí d'estiu. El Flash Matí de sempre, d'alguna manera, però en format compacte, de 7 a 10 del matí, només amb qui us parla, l'Ortega, de tot l'equip que sempre tenim aquí al Flash Matí. Doncs aquesta setmana ho fem amb menys personal, per dir-ho d'alguna manera. Però escolta, va, que tenim molta música per vosaltres, aquells i aquelles que heu matinat i que ja esteu a l'altra banda, a la carretera, amunt i avall, camí de la feina, tornant cap a casa, escoltant la ràdio. Gràcies per ser-hi, Vigileu a la carretera, especialment si plou ara mateix, a aquesta hora del matí. Ho posem en marxa tot plegat, vinga!
1: Ja ets dins! Escoltes el Flash Matí d'estiu amb Héctor Ortega.
0: I amb el Quevedo, va, que és el primer avui en sonar en aquest Flash Matí del divendres. Això es diu Ni Borratxo.

Cristina Aguilera acompanyant el Pitbull l'any 2012 amb aquest himne que avui hem recuperat de nou a Flash FM. Feel This Moment, el flash matí d'estiu del divendres a les 7 i 11 minuts. Molt bon dia, Sona Ozuna, amb Omar Kurz. Aquest es diu Sí, sí, sí, sí. Yeah, yeah.

0: matí d'estiu a Flash FM. Andorra. Flash FM 93.8.
1: I aprofitem aquesta pausa per recordar-te que durant aquest mes d'agost podràs tornar a gaudir de la grandesa del ciclisme amb el pas per Andorra de la Vuelta a Espanya 2026. Serà el pròxim dimarts, dia 25 d'agost. El Principat acollirà la quarta etapa que es disputarà íntegrament per les carreteres del nostre país, en sortida i arribada a Andorra la Vella, en un recorregut de muntanya que promet emoció, esforç i un gran ambient. No pots perdre aquesta cita única amb una de les grans proves del calendari ciclista internacional. Trobaràs tota la informació a visitandorra.com i, atenció, consulta les afectacions viàries per aquell dia a mobilitat.ad.
0: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. Flash!
2: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
3: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
4: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
3: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
4: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
3: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
5: Som únics. El ritme el marca Flash FM. Andorra.

0: Patito a la cançó de l'Anna Mena, la Lola Índigo. A Flash FM, a Flash Matí d'estiu del divendres en marxa, 7 i 24. Avui també us regalem un lot d'Afterbite, Repelbite, per a aquells d'aquelles que us piquen molt els mosquits cada estiu i teniu ganes de posar-hi remei, doncs avui també a Flash FM, a Flash Matí d'estiu, sortegem un paquet de Repelbite per evitar-ho, o Afterbite, si ja és massa tard i ja us han picat a saco per tot arreu, La mecànica, la mateixa d'aquestes setmanes enrere. Llancem una pregunta que té tres possibles respostes, però només una d'elles és la correcta. Si l'encerteu, entreu al sorteig. Si després guanyeu, us envien el pack aquest a casa. Poca broma, La pregunta del dia, el lloro. On posen ous els mosquits? Els seus ous, els mosquits, on els posen? Opció A, a la sorra. Opció B, a l'aigua acumulada. Opció C, a les flors. Què en penseu d'això, On posen els ous els mosquits? A la sorra, a l'aigua acumulada o a les flors? Podeu enviar-nos missatges a través del WhatsApp del Flash Matí d'estiu.
1: Envia'ns un WhatsApp al 628 060513.
0: Opció A, a la sorra. Opció B, a l'aigua acumulada. Opció C, a les flors. On posen els ous els mosquits? Si l'encerteu, entreu al sorteig d'un paquet de Repelbite i Afterbite. Va!
1: Si no t'aixeques, almenys apuja el volum. Flash Matí d'estiu.
0: Vinga, bon dia. Tothom amunt. It's that

Aquesta és la història d'amor inacabada del tot, del Quevedo. La història, dic, Aquella amiga seva que devia marxar, mira, sabe on, i que va tornar, i bueno, no queria nada, però sí queria coses, Quevedo, pobret. Sona el Flash FM. De nou, en aquest Flash matí d'estiu, ara mateix 7:45 del divendres. Un altre temazo per vosaltres. Anoter, Talk to You, bon dia.

0: missatge és d'Aïssa, RUFV i Kremli. I avui l'escolteu de nou a Flash FM, on si no, al Flash Matí d'estiu. Aquí l'Ortega, què tal, com esteu? Les 7 i 39 minuts ara mateix d'aquest divendres. Ja tenim aquí el fin de...
1: Dainese, equipament i protecció pel teu trajecte en moto, patrocina aquest espai.
0: Avui parlem del temps, va, de nou, amb ruixats repartits per tot el territori. Hem començat el divendres amb alguns bancs de boira a la Catalunya central i les pluges al matí es concentraran a les comarques de Girona, cosa que contrasta amb el sol espectacular que tindran avui al matí els de Ponent. A la tarda tornaran a créixer nuvolades al Pirineu i Prepirineu, amb alguns ruixats, i també s'hi sumen pluges al Camp de Tarragona, on hi ha actiu l'avís del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat de pluja en poca estona, eh? On hi ha una miqueta més de tranquil·litat és a Ponent, de nou, vale? Pel que fa a les temperatures, després de tants dies consecutius de temperatures extremadament altes, avui semblen que es normalitzaran. Això vol dir que tindran valors una miqueta més coherents amb aquestes dates, amb aquest 21 d'agost. I així seguiria també el cap de setmana, eh? Ara mateix, 20 graus a Vilafranca del Penedès, 19 a la Granadella, 17 a Organyà i 24 a Castell d'Aro.
2: I és el moment d'equipar-te com un professional a Dainese Barcelona. Descobreix les últimes col·leccions de Dainese AGB i TCX amb el millor assessorament per gaudir de la carretera amb seguretat i estil. Naked, esportiva, trail o scooter. La teva equipació t'espera a Dainese Barcelona. Vine al carrer Balmes 232 i viu l'experiència Dainese.
0: Sí. Això continua, ja sabeu, al Flash Matí fins les 10 amb vosaltres. I ara amb el Mora, acompanyat del madrileño, el Zetangana, amb aquest Droga.

a partir de la una de la matinada amb el González i que us parla l'Ortega. No hi falteu, que portarem també moltes samarretes de les noves perquè les pugueu estrenar entre tots i totes vosaltres. Demà dissabte, Festa Flash, Cadaqués. Ara apropant-nos a les 8 amb Tini des de l'Argentina, amb el Dos Amantes.

Quevedo. Podríem fer la ràdio només amb les cançons del Quevedo últimament, eh? Com està el panorama, tu? En aquest cas, amb l'Elvis Crespo, una de les cançons d'aquest estiu, sens dubte, per no dir la cançó de l'estiu. Jo crec que hi ha qui pensa que és la cançó de l'estiu. La Graciosa, la torneu a sentir avui aquí a Flash FM, en aquest divendres. Divendres 21 d'agost del 26. A les 8 arribarem amb aquesta, va. Això continua, el ritme no s'atura. Ara amb Kid Voodoo, JC Reyes, aixecant el país. Me mareo, bon dia.

0: francès, en aquest cas acompanyat d'Ultranaté. Això es diu Moving to the Sun. Molt bon dia. Escolteu Flash FM, som al Flash Matí d'estiu.
1: Busques una benzinera a prop que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu i que tingui targetes de descompte directe per estalviar? Fàcil. El seu nom és Meroil.
2: Meroil, estacions de proximitat, patrocina la notícia del dia.
0: I avui parlem de cinema, però d'una curiositat que s'ha fet viral. Ara fa unes 3 setmanetes, el dia 29 de juliol, es va estrenar la nova pel·lícula de Spider-Man, eh? Spider-Man Brand New Day. No sé si l'heu vist o no. Jo sí, no està mal, no està mal, eh? Si voleu anar-la a veure, jo crec que encara deu estar a la cartellera. Amb el Tom Holland, la Zendaya i tal. Bueno, i s'ha convertit en un dels fenòmens mundials recents, també al Canadà, evidentment, però allà van tenir un petit problema a uns cinemes concrets, els Famous Players de Prince George. Vale? No els tenia molt ubicats, però bueno, escolta, no van arribar a tenir el cartell per les marquesines i abans de res us convido a buscar la imatge viral de les marquesines d'aquella ciutat i d'aquell cinema perquè, ja que no tenien la imatge, el cartell original, perquè per un error no els va arribar, un tio anomenat Drake London es va encarregar de trobar una solució i el que va fer va ser dibuixar ell mateix una espècie així com de caricatura amb un Spider-Man inspirat en el meme de l'Spider-Man o alguna cosa així. Bueno, un mem d'aquests que també són virals. I amb una nota demanant disculpes per no tenir l'original, eh? Tot i que ells van dir en un comunicat que havien fet el cartell només per fer uns riures i al final el van haver de posar a tot arreu. Si no l'heu vist, jo us convido a buscar-lo, eh?
1: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar? Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.
0: Posem en marxa una nova hora de ritme al Flash Matí d'estiu amb Jay Wheeler i Omar Kurz.

amb la Music Sessions 48, coneguda com la Bombona. A les 8 i 11 d'aquest divendres, què tal? Bon dia! Som al Flash Matí d'estiu, avui també us regalem un pack de Repelvite i Afterbite. De seguida recordem la pregunta d'avui abans. Hem de fer sonar la Shakira amb la cançó del Mundial, acompanyada del Burna.

0: matí d'estiu a Flash FM.
1: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
2: El 4 de novembre de 1970.
1: I el número de la sort, el...
2: El 8.
1: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
3: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
4: Les millors braves d'Andorra?
5: No vagis al Barra Mars.
4: Un bon bacallà al pil-pil.
5: No el demanis al Barra Mars.
4: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
5: Oblida tant del Barra Mars.
4: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
6: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
4: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
7: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
8: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
7: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega-te'l gratuïtament a bondia.ad.
0: Flash FM, la ràdio...
9: Ladies and gentlemen,
0: Dance Leader.

0: és Mike Towers a Flash FM, al Flash matí d'estiu d'aquest divendres, una hora més, 21 d'agost, en marxa. Molt bon dia, aquí l'Héctor Ortega, acompanyant-vos en aquest estiu, llevant una miqueta aquí al personal, espavilant aquells i aquelles que esteu a l'altra banda, i avui també regalant-vos un paquet de Repelvite i Afterbite, perquè si el teu cos és una experiència gastronòmica pels mosquits, evita'ls amb Repelvite, i si és massa tard, si ja t'han picat, doncs salva-ho una miqueta amb Afterbite. Per participar-hi heu de contestar correctament la següent pregunta, una pregunta que té tres possibles respostes, però només una és la correcta. Aviam, qui l'encerti entra al sorteig, vale? La pregunta és la següent. On posen els ous els mosquits? Opció A, a la sorra. Opció B, a l'aigua acumulada. I opció C, a les flors.
1: Envia'ns un WhatsApp al 628 0605 13.
0: A, a la sorra. B, a l'aigua acumulada. C, a les flors. Quina ubicació escollen els mosquits per posar-hi els ous? Si l'encerteu, té tela, això, Si l'encerteu, entreu al sorteig d'aquest pack de Repelvite i Afterbite, al Flash matí d'estiu del divendres, engegant el fin de va. A poc, temazo rere temazo, 8 i 24, ara amb aquest Fire, Fire.

0: Culpa tuya o culpa mía, ¿eh? Bueno, van a decir que era cosa de la monotonía y ya está, ¿eh? Como la Shakira, ¿eh? Sebastián Yatra y Mike Towers, pareja del año del 2021 a Flash FM, dos quarts de nou ara mateix. Repassem noticieta, va.
1: Opositem Junts, l'acadèmia per preparar les oposicions d'educació de manera online, flexible i sense permanència, patrocina aquest espai.
0: I avui hem de parlar d'un tio que es diu Geonroon Park. I diràs, però qui és aquest xaval? Doncs és el nen del Baby Shark. El nen del Baby Shark. Geonroon Park és el nen surcoreà que va fer-se famós per aquest Baby Shark Dance. Que ell no cantava la cançó, el Baby Shark. La cantava un altre artista, però és el tio que va fer-se famós perquè era el nen que sortia al vídeo del Baby Shark, eh? L'any 2016 es va convertir en el vídeo més vist de la història de YouTube amb més de 17.000 milions de reproduccions. Una barbaritat, eh? I per què torna a ser notícia aquest tio? Doncs perquè ara té 17 anys i el tio s'ha convertit, o vol ser, cantant, vol ser una estrella. I avui el nen del Baby Shark Dance ha publicat una cançó que es diu... No, es diu Waves. Waves. Vamos. És aquest, eh? Baby Shark Boy Wave és el títol de la cançó del Geonroon Park, el nen que sortia al vídeo del Baby Shark. Ha fet una cançó, és aquesta que escolteu de fons, i a part també està pensant en publicar un documental explicant com va ser tota aquesta moguda de ser el nen del Baby Shark, de la seva infància, que es veu que no va ser tampoc gaire complicada perquè els companys de classe el tractaven al final com un més del col·le, eh? I això doncs sortirà properament, però aquesta cançó ja s'ha publicat i en poques hores ja té doncs gairebé 350.000 reproduccions a YouTube. No està malament. El Baby Shark Boy Wave, que avui és notícia, perquè és el nen del Baby Shark, que ara doncs vol ser una estrella, vol ser cantant, veus que bé?
1: Prepara't les oposicions d'educació sense horaris impossibles ni permanències. A Opositem Junts tens preparació online flexible per Catalunya, Comunitat Valenciana i Balears. Temari, programació, situacions d'aprenentatge, C2 de català, defensa oral... T'ho preparem tot i, a més, et corregim tota la programació. Més de 1.000 opositors ja s'han preparat amb Opositem Junts. Entra a opositemjunts.cat i aconsegueix 10 euros de descompte amb el codi Flash10.
0: Escolteu el Flash Matí d'estiu, sona Quevedo i Nueva Línia. El Golpito! Mami.

0: Aquesta és una de les obres mestra del nou àlbum, el darrer disc, en definitiva, del Bad Bunny, eh? Debí tirar más fotos. Això es diu Baile Inolvidable. Bon dia a tothom, som al Flash Matí d'estiu.
1: Condis, el súper que creix amb el barri des de fa 65 anys, patrocina el temps.
0: Repassem el temps d'aquest divendres 21 d'agost, avui de nou amb ruixats repartits per tot el territori, eh? Avui hem començat el divendres amb alguns bancs de boira que jo crec que ja són història, eh? A la Catalunya central, i les pluges avui al matí es concentraran a les comarques de Girona, cosa que contrasta amb el sol espectacular que s'espera al matí a Ponent. A la tarda tornaran a créixer nuvolades al Pirineu i Prepirineu, també amb alguns ruixats. I s'hi sumen pluges al Camp de Tarragona, on hi ha actiu l'avís del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat de pluja en poca estona, eh? És un avís nou que tenen aquests, que m'ha sorprès bastant, encara aquest estiu. Els que tindran la tarda més tranquil·la tornaran a ser els de Ponent. Pel que fa a les temperatures, la cosa sembla que es normalitza una miqueta després d'aquests dies consecutius de temperatures extremadament altes. Avui sembla que tornen els valors normals d'aquestes dates, eh? I així també hauria de continuar el cap de setmana. Ara, per exemple, a Olot, 20 graus, 21 a Òdena, 24 graus a Torredembarra i 23 graus ara mateix a les cases d'Alcanar.
1: Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb cada compra, per petita que sigui. Cada euro són 10 punts i com més n'acumules, més gran és el teu xec. D'un euro, de 3, de 5, de 9 o de fins a 20 euros. Al final de cada trimestre, rep el teu xec i bescanvia'l en una nova compra. Condis, cada compra suma amb el teu xec trimestral. Pep, pep.

Era Quevedo i companyia, això és del 2022, quan el Quevedo encara cantava a una habitació sense llum, eh? I una ampolla de ron. Cayó la noche a Flash FM. Molt bon dia, som al Flash matí d'estiu, molt bon divendres. Ara sona Bizarrap, amb la cabra, amb el Daddy Yankee. Som-hi!

i cantants que van presentar-nos aquesta cançó ara fa una o dues temporadetes. El capat, el merenguetón, avui de nou a Flash FM. El Flash matí de versió estiu d'aquest divendres, d'aquest 21 d'agost, a les portes d'un nou cap de setmana. I una festassa que tenim per a vosaltres demà mateix a Cadaqués. Que ho sapigueu, demà Festa Flash Cadaqués amb el Miquel González i que us parla l'Ortega a partir de la una de la matina aproximadament. Sona J.C. Reyes, sona Loquita.

0: Sal del balcón i del llit també, per favor, eh? Espavilem una miqueta aquí al personal. Som al Flash matí d'estiu. Aquest és el mega crack de la setmana. Aquesta versió així com Afro House, eh? De Terrassa, de Tardeo, de la cançó del Bad Bunny, a càrrec d'aquesta formació que ha aparegut una miqueta de sota les pedres, eh, bro? Se'ns ha enganxat ja la cançó. Ara ja se'ns ha enganxat i ja no ens la podem treure del cap. Bueno, què tal? Les 9 i gairebé 4 minuts aquest divendres 21 d'agost. Aquí l'Héctor Ortega, un plaer acompanyar-vos aquesta estoneta de carretera, per exemple, aquestes primeres passes del dia, aquests primers quilòmetres que feu regularment, habitualment, amb aquest programa. Gràcies de tot cor, eh? Flash matí d'estiu, ja us vam dir que no us abandonaríem i així ho estem complint, eh? Evidentment, només faltaria. Tenim preparades cançons del Manuel Turizo, de l'Omar Kurz, del Capo, del Quevedo o, per exemple, de l'Abad Gyal, que ara mateix aterra aquí acompanyada del Chencho Corleone.
1: Aquí qui mana és el Flash matí d'estiu, amb Héctor Ortega.
0: Es diu Choque, bon dia.

Enrique Iglesias, estiu el perdón, una del 2017. Reggaeton old school, reggaeton del d'abans, a Flash FM, el flash matí d'estiu d'aquest divendres. Vinga, 9 i 11 minuts ara mateix d'aquest 21 d'agost. Sona Manuel Turizo. Et recorda que por un pendejo no se llora, eh?

0: matí d'estiu a Flash FM. Andorra. Flash FM 93.8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
3: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
4: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
3: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega-te'l gratuïtament a bondia.ad.
5: Hola, tens Ricard Riera. Falten segons pel final de la Copa d'Europa. Es fa lloc entre les defenses. Busca tir, llança i dintre. L'entrat a l'últim segon.
6: De què et serveix ser el millor si no ho veu ningú? Fes-te veure amb Flash FM.
7: 86 22 88.
8: Departament comercial del grup Flash Andorra.
0: Escoltes Flash FM Andorra. 93.8.

0: Butxatxa és el títol d'aquesta cançó d'Aïssa, RV, FV i Kremli. No sé qui dels tres, però algú estava pilladíssim d'alguna persona, eh? Li anava tirant aquí fitxa i va fer una cançó fins i tot, imagina't, eh? Com estava al pati. Butxatxa! A Flash FM, a Flash matí d'estiu d'aquest divendres. Molt bon dia a tothom!
1: Si no t'aixeques, almenys apuja el volum.
0: Clar.
1: Flash matí d'estiu.
0: Què faríem aquí sense el ritme d'aquest programa de Flash FM i del Flash matí d'estiu? Ara amb Omar Kurz, Ñengo Flow, junts amb el Forever Tugantel.

0: Aquest és un paio que va voler fer... Bueno, va voler fer, no, va fer la remescla d'una cançó d'una pel·li, eh? De Los Chicos del Coro, i ell mateix va dir que no havia vist ni tan sols la pel·lícula, eh? Ni el tràiler havia vist el tio, però va fer la remescla i li va funcionar a meravella. El Benet amb el Boat Surton Chemin. A Flash FM, a Flash Matí d'Estiu. Què tal? Aquí l'Ortega apropant-nos a 9:45. Recordeu que avui també tenim en marxa el concurs d'After Vite. Sí, home, sí. Que els mosquits estan, com cada estiu, aquí... Els picant-vos, eh? Es visiten casa vostra, s'instal·len, els hi mola i van picant. Allà els van alimentant de la vostra cosa, no? Doncs si us passa, aquest Paco s'interessa perquè incorpora Repelvite i també Afterbite per si ja us han picat. Repelvite i Afterbite. Gràcies al Flash Matí d'Estiu. Avui també us regalem un paquet que, si el guanyeu, us l'envien a casa. És que, a més, no us heu de preocupar ni d'anar-lo a buscar enlloc, eh? Per tant, tenim una pregunta, com és habitual, una pregunta que té tres possibles respostes, però només una és la correcta. La torno a repetir. Perquè participeu, perquè digueu la vostra a través del 628-06-0513. A veure, on posen els ous els mosquits? A, a la sorra, B, a l'aigua acumulada, o C, a les flors. Aquestes són les tres possibles respostes. A, a la sorra, B, a l'aigua acumulada, C, a les flors. On posen els ous els mosquits?
1: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-0513.
0: Ara diràs, a la cama, no? El meu turmell posen els ous, quasi. Sorra, aigua acumulada o flors? On creieu que posen els mosquits els ous? Si l'encerteu, entreu al sorteig d'aquest pack de Repelvite i d'Afterbite. 628-06-0513. El Flash Matí d'Esteu, que continua aixecant el país en aquest divendres amb Capo i Ryan Castro, la Villa.

0: No suporto aquest despertador!
1: No et preocupis, que ben aviat torna el Flash Matí.
2: I et despertarem com cal.
0: Però, com heu entrat a casa?
3: Ja falta poc perquè tornin els matins amb més ritme del planeta.
4: Bon dia a tots!
5: Vinga, tothom arriba!
3: Deixa't d'alarmes i comença el dia amb el Flash Matí, el despertador més potent de Catalunya. Flash Matí. Tornem el dilluns 31 d'agost.

0: El Quevedo amb l'Elvis Crespo des del Baifo. I a través de Flash FM i d'aquest flash matí d'estiu del divendres.
1: Échate pa'cà.
0: Échate pa'cà. Bon dia, vinga, va.
1: Te veo la graciosa.
0: Gràcies per ser-hi. Paciència a les carreteres del país. Del ritme ens ocupem nosaltres. Bad Bunny ara és el protagonista. Va, una miqueta de perreo, eo. Des del seu Debí tirar más fotos.
2: Ella viene por ahí y nunca llega sola. Ella nunca llega sola. Todos los bandidos sueltan la pistola. Esta noche lo veo.

0: Tio tenia un objectiu fixa i crec que ho va aconseguir al final, eh? No sé, tenir contacte amb aquella persona que mirava la discoteca, eh? I contigo, Marshmallow, Manuel Turizo. Això es diu El Merengue, sona al Flash FM. Som al Flash matí d'estiu.
1: Salut.
0: Salut, bon dia. Vinga, gràcies per ser-hi. És divendres, estem a les portes d'un nou cap de setmana i també tenim ja ben a prop aquí a tocar la propera festa Flash FM, ni més ni menys. Que demà mateix, demà a la nit, dissabte 22, a Cadaqués, al Lloro, eh? Demà estarem allà a l'Empordà, el Miquel González i qui us parla, l'Ortega, a partir de la una de la matinada, després, doncs, de tot el show que hauran fet els Embauca, Florida i tal, nosaltres ja, doncs, arribarem per tancar la festa a partir de la una, amb molt de show, moltes ganes i, sobretot, samarretes també, evidentment, eh? Per tots i totes aquells

d'una de tantes i tantes cançons que ara mateix estan triomfant a tot el món del Quevedo. Evidentment, en aquest cas, amb gent de la seva terra, les Nueva Línia, unes noies també de les Canàries, eh? Són pràcticament les 10 del matí. Bon dia a tothom. Escolteu el Flash Matí d'estiu de Flash FM. Ara amb el Blackout.

0: Mugell amb el seu Moving to the Sun. Podeu votar per aquesta cançó o per la que més us agradi de les 45 propostes del Calibre a través de flashfm.cat.
1: A Flash FM, Héctor Ortega.
0: Bueno, més que res, que demà dissabte amb l'Edgar Manchado repassarem de nou la llista. Per tant, depèn de vosaltres, doncs, quina serà la posició definitiva d'aquest tema que acaba de sonar per engegar nova hora. 10:03, sona Petit Oa.

diu la Rompecorazones. Molt malament això, eh? No s'ha de fer això. No s'ha de trencar cap cor, per favor. Daddy Yankee amb Ozuna i tota la seva colla de productors al darrere d'aquesta cançó de reggaeton Remember per aquest divendres. Per aquest res, 21 d'agost, ja. 21 amb la tonteria, eh? Poca broma. Les 10 i 10 minuts ara mateix escolteu Flash FM. I ara sona Gordo amb el Loco Loco.

0: 93.8.
1: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla'p.
2: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
1: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
2: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
1: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
3: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som Ski and Bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
4: Les millors braves d'Andorra?
5: No vagis al Barra Mars.
4: Un bon bacallà al Pil Pil.
5: No el demanis al Barra Mars.
4: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
5: Oblida tant del Barra Mars.
4: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
6: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
4: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
7: Flash FM. Flash.
0: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM.

Es diu De Lejitos, és el remix de l'Omar Kurz, el porto-riqueny, que en aquest cas va unir les seves forces amb el Jay Wheeler, el creador original del De Lejitos. Aquesta és la remescla que fem sonar aquí a Flash FM. Vinga, va, aquest divendres 21 d'agost serà amb una altra col·laboració estel·lar de la Shakira i BL.

0: Es diu Diabla, és la cançó de Figaflauas, que la veritat és que aquests tenen unes inventives molt rares, eh? M'encanta quan diu, estàs com una llimona cítrica i colona, eh? Figaflauas, en aquest cas amb la Muixca, la germana de l'Abat Vial. Ara fa 3 temporades ja d'aquest Diabla. De cara i d'espalda. L'escolteu a Flash FM, on si no...
1: Aquí,
0: vull
1: la que
0: cuida
1: catalana, con los Figaflauas, tu saps, aquí la Muixca.
0: Aquí repartint el bo i millor del ritme, de cara aquest divendres, en aquest 21 d'agost del 26. Tenim preparat el Rau Alejandro, que no sé si ho sabíeu, però diuen que ha estat pare i que porta 2 anys de relació amb una persona. Aviam si ell es pronuncia, perquè ell no ho ha dit, això, eh? Ell no ho ha dit. Són les males llengües, eh?, que ho diuen, aquests salseos, que sempre arriben tard o d'hora. Això continuava. 2:15, sona Elena Rose, Manuel Turizo, La Semana. Vamos.

Aquest és l'exemple claríssim de música electrònica mesclada amb so urbà, perquè tenim d'una banda John Subit, el DJ-jockey productor que ha punxat arreu del món. En aquest cas estàs amb el Feit, amb el Fercho, poca broma, amb aquesta que sona de nou a Flash FM, Chica 305. Ara amb el Cano, també ben acompanyat, en aquest cas de Justin Quiles, Olvidarnos de tot.

0: Ja estarem demà punxant, més o menys, allò agafat amb pinces, però sí que és veritat que demà tenim festassa al passeig de Cadaqués, a la plaça del passeig. Al costat de la platja, Cadaqués, demà festa Flash FM amb el González i qui us parla l'Héctor Ortega. No hi falteu, demà mateix.
1: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amigo en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

Así, qué pecado, es la colaboración entre el Turizo, Manuel Turizo y Capo. Yo soy tu capo, baby. A Flash FM, la que manda en aquest divendres 21 d'agost a les portes del cap de setmana, arribant a les 11 del matí. Bon dia. De seguida, BL, amb Huesco, Love You in the Drums, La Plena, abans el remix de David Guetta, Tons and I, Teddy Swims. Aquesta es diu Go

0: con Ron. D'aquesta formació, que no és la de Bad Bunny. Bad Bunny, el seu estil, doncs, evidentment, és un altre, no? Aquestes són les vibes Afro House, de Terraceo, de Vesprets, de Tardeo, de paio que es diu Clan Asfati, Clan Café con Ron. A més, aquesta setmana és el Mega Crack a Flash FM, aquesta cançó que acabeu d'escoltar i que fem servir per engegar nova hora de ritme, evidentment, en aquest divendres 21 d'agost, a les portes del cap de setmana, 11 i 4 minuts ara mateix.
1: Flash. En directe a Flash FM, Héctor Ortega.
0: I nosaltres amb més música, de la bona, evidentment, eh? Ara amb el Omar Kurz viatgem ràpidament cap a Puerto Rico per recuperar aquesta que es diu Coco. Som-hi! Caliente.

Aquesta és mítica, del reggaeton de tota la vida. J Balvin. J Balvin, l'any 2015, presentava aquest Ginza. Si necessites reggaeton, dale. No desconnectis de Flash FM. Tenim ara de seguida l'Omar Montes amb el seu Arena i Sal. Abans, Flash Ice Cream. 31 fam, Dorayakis.

0: un 8.
1: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
2: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
1: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
3: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Banbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Banbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. En Banc, el millor per al teu negoci.
4: Encara no coneixes la menjadora del 5è D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
5: La menjadora del 5è D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
4: La menjadora del 5è D. La tradició i la modernitat.
6: Flaix FM Andorra, la ràdio dance leader, 93.8 FM.

una nit més. Bé, amb una es conforma, eh? Una ara més. A Flash FM, el Young Kings des de Puerto Rico, que ara fa un parell de dies va publicar una nova cançó anomenada Carita Feliz, eh? Mike Towers, imparable com sempre a través de Flash FM en aquest divendres. Bon dia, què tal, com esteu? 11 i 23 minuts ara mateix. Toca fer sonar la Batial amb el seu Dame, en solitari. Som-hi!

Aquesta artista que canta és la del color vermell, el cabell, eh? La de la Rose. Home, vermell, rosa, ara em fas dubtar, però jo crec que sí, no? Aurora és el títol. La comparteix amb el Mora. Sona a Flash FM, apropant-nos a 11:45 d'aquest divendres. Moment ideal, per què no, eh? Per animar una miqueta l'ambient amb el Jamaican Bam Bam Ugel, a Flash.

per molts i moltes de vosaltres, la cançó de l'estiu és aquesta, la graciosa del Quevedo amb l'Elvis Crespo, que és només una de les col·laboracions estrelles del seu àlbum El Baifo. Quevedo! A Flash FM, en aquest divendres. Recordeu que demà tenim festa a Cadaqués amb el Miquel González i que us parla l'Ortega, Demà dissabte 22 d'agost a partir de la 1 de la matinada. Us esperem a la plaça del Passeig de Cadaqués. Festa Flash amb moltes samarretes. Ara Dimitri Vegas, Like Mike, Màquina Time.

0: Angel. Ells van fer-li la remescla al tema original d'aquest paio de Miami. Exclusivo remix.
1: La meravella.
0: Sona a Flash FM, ja sabeu. En aquest divendres 21 d'agost, de seguida amb Movaixó i el Maladí. Abans, Dani Six, amb It's Kid, música feta a casa nostra. Això es diu Que s'aturi el temps. M'acabo.

0: des de l'àlbum El Baifo, aquest és el Quevedo, el Golpito, amb la nova línia. Quiero más, sempre vol més. Miquel González, bon dia, què tal,
1: bon xaval? Bon dia. Héctor, saps què és un Baifo?
0: Què és un Baifo?
1: Una cabra.
0: Una cabra, una gran cabra, Tu sí que ets una cabra. Ara sí, posa per aquí el González, què fas tu fent el matí? On està el Maravall, on l'has ficat?
2: Es veu que té ressaca i que no pot estar aquí.
0: Ah, sí,
2: Segurament.
0: Doncs el deixem descansar una miqueta, no?
2: Sí.
0: Molt bé. Bueno, va,

0: part meva, demà... No, demà res, que coi. Bueno, sí, demà Cadaqués.
1: Demà
0: Cadaqués. I a la ràdio ens tornem a sentir el dilluns a partir de les 7 del matí amb un nou Flash matí d'estiu. Això sí, el ritme no s'atura, eh?
2: Flash, en directe, a Flash FM, Héctor Ortega.
0: I això continua amb el González. Per arribar a les 12, Ximza, Arco i Casango.
3: La cabra.
0: Les cabres. Fire, fins demà. Ai, fins dilluns, que coi.

0: Així sona el que és aquesta setmana la cançó més important de Flash FM, el número 1 del nostre Calibre 45, cançó que vosaltres heu votat a través de la nostra web, a través de flashfm.cat. Moving to the sun, el Hagel. Les 12 i 2 minuts. Flash. És el segon cop que Hagel arriba com a número 1 del Calibre del nostre chart aquí a Flash FM. Després del Jamaican Bam Bam. Què passa? Molt bon dia.
1: Miquel González.
0: Després del nostre compi, Héctor Ortega, que se'n va de cap de setmana i dilluns torna a partir de les 7 en punt del matí. Un servidor fins a les 5 en punt de la tarda. Tot el matí amb vosaltres aquí a Flash FM. Benvinguts, benvingudes.

Aquest és un tema que tant et pot sonar a una discoteca a les 4 de la matinada, com una classe de fumba, com també a Flash FM o una festa Flash FM. És Pitbull, va ser el 2012 que va treure aquest que es diu Etxapaya, Etxapaya. Aparta't que fas nosa, però tu no t'apartis, tu et quedes aquí a Flash FM. Arriba Henry Méndez, José de Rico. I la nova versió de la mitiquíssima Rayos de Sol.

0: 8.
1: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
2: Les millors braves d'Andorra?
3: No vagis al Barra Mars.
2: Un bon bacallà al pil-pil.
3: No el demanis al Barra Mars.
2: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
3: Oblida tant del Barra Mars.
2: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
4: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
2: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
5: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Que sí, molt filtre i molt fustoreig, però no em segueixes a Instagram. Què esperes? Flash Andorra a les xarxes socials.

Aquesta és una cançó original del Jay Weller, el que passa que més tard va ser remesclada per als seus amics, com per exemple, i tenim per aquí a l'Omar Kors, i junts van fer el remix de Lejitos, que com sol passar en aquestes coses, que funciona millor el remix que la cançó original. Bueno, sigui com sigui, és un dels cracs de Flash FM. Anem a donar play a aquesta cançó que ja fa més d'un any que van col·laborar junts, el Mora i el Zetangana. Això es titula Droga i sona aquí a Flash FM.

temazos més importants de cada estiu. Sí, sí, cada vegada que sona això a una festa de Flash FM, la gent es torna boja, literal, eh? És Daddy Yankee, el rei del reggaeton, amb això que es diu Limbo. Festes Flash FM, com per exemple la que tenim demà dissabte. Demà dissabte ens anem fins a Cadaqués. Si voleu venir, si esteu per la Costa Brava, el que heu de fer és visitar-nos. I ja està, així de fàcil. A partir de la una en punt de la matinada, demà a Cadaqués amb l'Héctor Ortega i que us parla Miquel González. Ens tranquil·litzem ara mateix una miqueta de les mans de la Elena Rose i també de Manuel Turizo, junts amb aquesta que es diu La Setmana. És novetat a Flash.

0: Un dels temes electrònics més importants aquest estiu, Antor. L'hem desconegut justament amb aquesta, això que es diu Talk to You. També l'hem conegut a través de les xarxes socials. A Instagram, tot Déu que fa esport, fa stories amb aquesta cançó. I que bona que és. I si t'ha agradat molt, pues el que pots fer, si vols, és votar-la a través de flashfm.cat. Preparat a ISA, RVFV, amb el seu muchacha. Abans, però, fem parada fins a Mallorca.
1: Flash!
0: I tenim el ritme de Relsby i això que es diu Tubacin.

mateixos ho diuen, que quan s'ajunten dos reis, doncs passen coses com aquesta. I vaya parell de reis, tu. Juan Magán per un costat i per l'altre Don Omar. Ha plogut, des que va sortir aquesta cançó, però encara ara ha estat un èxit. Ella no sigue modas, va ser el 2012, quan es van posar d'acord aquest parell i van fer aquest tros de tema que acabem d'escoltar aquí, a través de Flash FM. 10 minuts i la una en punt d'aquest migdia, d'aquest divendres. Moment perfecte per donar play a una de les novetats de Flash FM, i és que Ozuna, el negrito de ojos claros, arriba amb nova càrrega musical, en aquest cas amb la companyia d'Omar Kors, que últimament el trobem a tots llocs, aquest home, l'Omar Kors. Això es diu Zizi. Ah, sí.

és la bachata més important del moment i la bachata feta per dos dels grans bachateros. Romeo Santos per un costat i per l'altre Prince Royce. Déu-n'hi-do quina combinació més bachatera. Això que es diu Dardos. Són aquest matí de divendres a través del poder del ritme, Flash FM, directes a la una del migdia. Abans, però, anem a donar play a JC Reyes, un dels artistes de moda. No para de treure cançons, com per exemple aquesta que tenim per aquí. Això es diu Loquita, se pone loquita cuando la toco, por favor. Flash!

recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flaix Urban. A la carta de flaixfm.cat. Flaix FM. És la una.

0: Aquest és un tema original del Bad Bunny, per això ens el sabem de memòria, el Café con Ron. El que passa que l'artista Clan l'ha agafat i se l'ha emportat al seu estil. I la veritat és que l'ha ben encertat, eh? Ens ha agradat tant aquí a Flash FM que per això és el mega crack durant tota aquesta setmana. No veure en marxa!
1: En directe, Miquel González.
0: La una de la tarda i quasi 4 minuts, moment perfecte per escoltar el Quevedo una vegada més aquí a Flash FM, en aquest cas amb aquesta que ens explica que ell no marxa de Canàries ni borratxo.

Anuel AA el 2018 va fer aquesta canció Quiere Beber. El que passa que Amb Star va ser remesclada per Romeo Santos. Aquesta però és l'original que sona aquest migdia a través de Flash FM. Tornem a l'actualitat i tornem cap a casa nostra. I és que tenim la versió més actualitzada d'aquesta cançó de Sopa de Cabra, Lazú i Mon DJ. Això es diu Camins, Somnis i Promeses.

0: 93.8.
1: I aprofitem aquesta pausa per recordar-te que durant aquest mes d'agost podràs tornar a gaudir de la grandesa del ciclisme amb el pas per Andorra de la Vuelta a Espanya 2026. Serà el pròxim dimarts, dia 25 d'agost. El Principat acollirà la quarta etapa que es disputarà íntegrament per les carreteres del nostre país, en sortida i arribada a Andorra la Vella, en un recorregut de muntanya que promet emoció, esforç i un gran ambient. No pots perdre aquesta cita única amb una de les grans proves del calendari ciclista internacional. Trobaràs tota la informació a visitandorra.com i, atenció, consulta les afectacions viàries per aquell dia a mobilitat.ad.
2: Flash! Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. La ràdio dance leader.
3: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
4: A GoBanning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
5: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A GoBanning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A GoBanning també el tenim.
4: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobanning.com. GoBanning, al servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer. Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
6: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
4: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
6: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
4: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
2: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

La cançó de l'estiu d'aquest 2026, La Graciosa. Així es titula aquesta del Quevedo i Elvis Crespo, un dels temes que s'inclou en el seu darrer àlbum, un àlbum que es diu El Baifo. Vinga, va, canviant d'estil musical, més perreo, en aquest cas, una mica més urbà. De les fans de Quevedo, Jayce i Reyes. La combinació es titula Me Mareo, Cuando Te Veo.

0: les 2 de la matinada a vegades no sé pas on estàs, eh? Estàs més perdut que un lloro. 2 AM, Sebastián Yatra i la Badial, junts en aquesta que ens canten a través de Flash FM. Aquest migdia, 2:15, anem preparant el dinar, escoltant l'emissora del Rima. De seguida, Mora i el Fercho, amb la Innocente. Abans, però, anem fins a l'Argentina. I tenim per aquí aquesta artista guapíssima. Tot el que canta es converteix en un èxit. Ella és la Tini, acompanyada d'Ulises Bueno. Això es diu Dos Amantes.
1: Esto dice así.

El Miquel Torres, My Towers, la seva última es diu Una Ana Más i moltes més que han traurà al llarg de la seva carrera musical, clar que sí. Arriba Ibiza, la número 0, en aquest cas, amb la veu del Daddy Yankee.

aquesta cançó van descobrir l'artista Floyd Menor i van fer-ho per la Porta Gran, col·laborant amb el Gris MJ després de treure la cançó de Una noche en Medellín. Va ser el 2024 que van fer això que es diu Gaza Only. Sona a través de l'emissora del ritme, preparadíssima la Shakira. En 0, està sonant el seu Dai Dai, la cançó del Mundial. Abans, però, fem una parada des de casa nostra, i és que la formació catalana Estiu 22 han col·laborat amb Henry Méndez, i la combinació és aquesta cançó que ens porta directament fins a la platja, El Chiringuito. Això es diu El Chiringo, i és novetat a Flash.

0: Lola Índigo, les dues diuen que Petito, eh? 100% per tu, ja està. Aquesta cançó que han fet aquest mateix estiu 2026 es titula Petito i un cor. És com es titula oficialment aquesta cançó. Anem directes a les dues del migdia, ho farem amb el Sergi, el Darel, Otro Trago, abans el Manuel Turizo, que diu que per un pendejo no se llora i si plora no passa res, però que no s'entén ni que has plorat.
1: Hey, mi gente, saludito, yo soy Manuel Turizo. Por un pendejo.

0: El segon cop que Hagel es converteix com a número 1 de Flash FM aquesta 2026. Primer va fer-ho amb el seu Jamaica amb Bam Bam i ara ho fa amb això que sigui un Moving to the Sun. Arriba al capdavant del nostre calibre 45 gràcies als vostres vots. Els vostres vots a flashfm.cat, que pots votar les vegades que et doni la gana. Nova hora en marxa, les 2 del migdia i 3 minuts. Anem a dinar ara al ritme del Quevedo i Nueva Línia. Aquesta que es diu El Golpito. Un ple estar amb vosaltres. Som-hi.
1: Flash. En directe a Flash FM, Miquel González.

0: N-I-C-K.
1: N-I-C-K.
0: Niki, Niki, Niki Jam.
1: Niki, Niki, Niki Jam.
0: ¿A qué se ha sido el amante?
1: Saga White Black.
0: Niki Jam va ser el 2017 que la va treure i és tot un èxit que recuperem de tant en tant aquí a Plaix FM. Arriba Bad Bunny, anem a fer un baile inolvidable? Doncs vinga, va, som-hi!

0: 8.
1: Quan sona el despertador, em ve al cap tot o que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
2: Triar el vestit perfecte per un sopar especial és difícil. Els últims dies de rebaixes, triar el nou sofà per al teu saló et costarà molt menys. Aprofita els últims dies de rebaixes de Mobles La Fàbrica i troba el teu propi estil amb fins un 50% de descompte. Andorra, carrer Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
3: Calibre 45, el repàs setmanal a la llista de Flash FM amb les cançons més importants del moment.
4: Come on,
5: let's go,
4: let's go.
3: Vota i decideix a flashfm.cat.
6: Mou els èxits.
3: Fes que les 45 candidates pugin,
6: baixin
3: o aspirin a ser crac o megacrac per aconseguir arribar al número 1. La caupeta, les novetats que demanen pas, himnes que resisteixen o qui es corona número 1. Escolta cada dissabte de 6 a 9 al Calibre 45 amb Edgar Manchado.
7: Flash, flash, flash.
3: El poder.

de l'artista Jay Weller al costat de l'Omar Kurz, el remix d'aquesta que es diu De Lejitos Remix. Ens va arribar l'original, però més tard ens va arribar el remix i vam dir cuidado amb el remix, que mola bastant. I efectivament, la resposta ha sigut molt positiva i per això sona habitualment aquí a través de Flash FM. Anem fins a Argentina, que hem d'escoltar a la Emilia, molt ben acompanyada de la Tini, la Nicki Nicole i totes les seves amigues. Quan eren amigues, perquè ja no són amigues. Això es diu Blackout.

És impossible un estiu, una pool party, una festa a la platja sense les cançons de Henry Méndez, eh? Aquesta l'agafem des del 2013. Serà que no ha plogut des de llavors, però és que a l'estiu ha d'haver-hi sempre les cançons de Henry Méndez. Com, per exemple, aquesta que es diu Mi Reina, repeteixadíssima, aquest migdia de divendres a través de Flash FM. Ha preparat Mike Towers la seva falda xiquitita i tan bonita. Abans, però, el repàs setmanal de la Elena Rose i del Manuel Turizo. És aquesta que es diu La Setmana.

no tiene sentido, de lo bona aquesta que s'ha cançat al BL. Que es titula justament així, no tiene sentido. I el que tampoc ha tingut sentit és la gira que ha fet Bad Bunny arreu del món. Justament es va passar per Barcelona i ho va patar en tots els concerts que va fer al Palau Sant Jordi. Justament el primer concert que va fer a Espanya va ser a Barcelona. No tiene sentido, aquesta deixada enrere. I parlant de Bad Bunny, és el següent convidat d'aquest migdia. Donem play a aquesta, parrejable, 100%. Això es diu EO.

0: Rey, Nicky Jam, l'any 2014. Vaya remember que ens ha marcat avui a Flash FM. N-I-C-K.
1: Nicky Jam.
0: Aquesta sí, otra travessura. Si avui la recuperem a través del poder del ritme. Hola, bebé. Tornem al 2026. Ara amb Kano i Justin Quiles. Aquesta que es titula Olvidarnos de tot.

0: al cafè i per la tarda ron. I ara que són les 3 i 3 de la tarda, pues el cigaló i ja està, barreixes les dues i punto. És el mega crack d'aquesta setmana, Flash FM, la versió de Clan d'una cançó original de Bad Bunny.
1: This is Flash FM.
0: Això que es titula Café con Ron, així comencem aquesta nova hora, 3 i 3 minuts aquest divendres. Comencem el cap de setmana a través de Flash FM i ho farem ara amb Ryan Castro i El Capo, una cançó de memòria i que torna a sonar aquí, a Flash.
2: Flash, en directe, a Flash FM, Miquel González.
0: Tot un plaer estar amb vosaltres fins a les 5 en punt de la tarda, Ryan Castro i El Capo, que, com us deia, aquesta te la saps a memòria. Això es diu La Villa.

0: Ens agrada tot del Rau Alejandro. Oh, i tant que ens agrada tot, de sobres. Això es diu Todo de ti i la cantem en directe aquí des de Flash FM. Preparat Bad Bunny, de nou torna a sonar Flash FM amb la companyia del Fercho, amb el seu Perro Negro, la discoteca de Puerto Rico, on van tots els reggaetoneros sempre a celebrar-ho tot, eh? Abans, però, la nova versió de Ayer la vi, Bailando por ahí, de Juan Magán, que ha fet aquest estiu 2026 amb Omar Montes.
1: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: 93.8.
1: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
2: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
3: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
2: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
0: Les prèvies del cap de setmana són Territori Maxiflash. La sessió dels divendres i els dissabtes que et prepara per la festa. O te la munta, on vulguis.

Galaxy Flash. Només a Flash FM. Flash. Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany. Sant Julià, Pas de la Casa. Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

Això que diuen per aquí ara mena i Lola Índigo. Aquesta cançó que, si vols, pots votar a través de la nostra pàgina web, a través de flashfm.cat. Així passem la tarda de Flash FM, intentant refrescar-nos ara, però, amb Dimitri Vegas i Live Mike pujant les revolucions d'aquest migdia amb això que es diu Maquina.

La bitxota, la Karol G, aquest estiu ha tret nou àlbum i encara no sabem del tot quin és el single de l'àlbum. De moment, però, el que hem de fer és tirar dels seus clàssics de tota la vida, com per exemple aquest que es diu Si antes te hubiera conocido. La Karol G torna a sonar a través de Flash FM. Qui hagués sigut si jo abans t'hagués conegut? Preparat a Noel amb el seu Amanece, abans Farruko, Steve Aoki. Això es diu Ya pa' què?

Aquest és un dels temes que posarem demà dissabte a partir de la 1 en punt de la matinada a Cadaqués. Si aquest cap de setmana te'n vas per la Costa Brava, per l'Empordà, si vols, pots venir a la festa Flash FM de Cadaqués amb l'Héctor Ortega i qui us parla, Miquel González. Això serà demà a la nit, eh? Demà dissabte 22 d'agost a Cadaqués a partir de la 1. Mike Towers, una hora més. Una no, moltes més que ens posarem. Tant aquesta tarda a Flash FM com demà dissabte a Cadaqués. Arriba aquesta novetat, aquesta electrònica, Fire, Fire.

Ells eren companys de pis. Sí. Vivien a la mateixa casa. I justament van dir, per què no fem una cançó junts? I és el que va passar. I aquest va ser el resultat. Los del Espacio. Justament es deia així el grup de WhatsApp que tenien en el pis. En el pis no, era una casa que compartien. Hi ha gent que comparteix pis i hi ha gent que comparteix una casa. Clar. Litquila, que Tiago, BZK, Maria Becerra, Duki, Emilia... I que havia bastanta gent en aquesta casa, eh? Petita no era, això segur. De seguida per aquí el DJ Gordo amb el seu Loco Loco. Tu me tienes loco, loco. Abans, però, música feta des de casa nostra. És per aquí a la formació catalana Siderland amb el remix d'aquesta que es diu Tut Tut Turu, amb l'aix.

La tiene de lejitos, que tiene otro gato, sí, un otro novio. Es al Jay Weller y al Omar Courses amb això que es diu de lejitos. Es al remix que ha fet l'Omar Courses d'aquesta cançó original del Jay. 5 minuts i les 4 de la tarda anem a escoltar la nova cançó d'Ozuna. Oh, també. I sabeu qui canta també en aquesta cançó? Pues també l'Omar Courses, que està a tots llocs. Això es diu Sisi. Ah, sí.

0: la crònica del DJ i productor francès Hagel. Això es diu Moving to the Sun. Nova hora en marxa a Flash FM. Moving to the Sun. I no és qualsevol cançó, eh? És la cançó més important de Flash FM al llarg d'aquesta setmana. Vinga, va, nova hora en marxa a les 4 de la tarda i 3 minuts. Estiguis a la piscina, a la platja, a casa, al cotxe, a la feina. Sí, com sigui, fins les 5 de la tarda que estarem aquí acompanyant-te i posant-te, pues, el millor que sabem fer, que és posar reggaeton i perreo aquí a Flash FM. Tot un plaer estar amb vosaltres.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Miquel González.
0: Oi que sí, muchacha. Gracias.

Con Medi One, Jayco i Anuel AA, avui, que és divendres, avui està per sortir i per passar-ho, cabró, clar que sí. Aprofitant al màxim el que queda d'estiu. Això era la Ley Seca, sonant a través de Flash FM. Canviem d'estil musical de manera radical, eh? Arriba John Summit, la seva electrònica mesclada amb el reggaeton del Fercho. Tots dos amb això que es diu Chica 305. Flash.

0: 8. Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
1: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
0: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
2: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny. On recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic. On perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
3: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
4: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
3: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
5: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM.

Nueva Línia. Nueva Línia, que és una formació d'artistes de Canàries, que justament que ara que han col·laborat amb el Quevedo i anaven a tope, va i es separen. Tu la creus? Les coses de la vida. Això es diu El Golpito, una de les moltes cançons que s'inclou en el darrer àlbum de l'artista Quevedo, des del seu El Baifo. El Baifo, que és una cabra, bàsicament. Una cabra que es troba a les Canàries. Vinga, va, avancem ara amb aquesta doble formació entre la nova i la vella escola del reggaeton. La vella és per el Ñengo Flow i la nova per Omar Kors. Tots dos que protagonitzen això que es diu Forever Together.

Així, així, així de juntets, que estem aquest estiu aquí a Flash FM. Així, així, així. Va ser el 2012 quan Juan Magán i DCS es van posar d'acord i van fer això que es diu Angelito sin alas. Com tu, que ets un angelito sin alas. Ah, que sí. Ah, que sí. Així, ah, així. Sí, ah, sí. Que sí, que sí. Angelito sin alas a través de Flash FM, després aquest Remember. Flash. Tornem a l'actualitat en 0, amb Rau Alejandro i Bad Bunny amb el seu Què passaria. Ara, però, a 4:45, moment perfecte per donar play aquesta formació entre Elena Rose i Manuel Turizo en una cançó on ens diuen el seu planning setmanal. És molt fàcil. De dilluns a divendres, estimar-se. I el cap de setmana, cap a la platja. A mi em sembla un planazo de planning, eh? Elena Rose, Manuel Turizo, junts amb això que es diu La Setmana. La Setmana.

La producció és de Obi on the Drums, com la meitat de les cançons de reggaeton, i les veus són de Westcold i del BL, això que es diu La Plena. La Plena, aquesta sonarà demà dissabte. Demà ens anem fins a Cadaqués, a la festa Flash FM que tenim a partir de la 1:00 de la matinada amb l'Héctor Ortega i qui us parla, Miquel González. Demà, si estàs per la Costa Brava, tothom cap a Cadaqués, a la festa Flash FM. Vinga. Música feta des de Catalunya, en aquest cas de Flash i Ice Cream i 31 fam. Dorayakis.

0: Justin Bieber no sabia lo bé que li funcionaria aquesta cançó, aquesta col·laboració amb la Nicki Minaj. I és que la sorpresa que és que no li va funcionar quan va sortir, sinó que també li ha funcionat al cap d'uns anys. Aquest del Viru i Anaví seran a través de Flash FM. A partir de les 5, la festa continua aquí a Flash amb el nostre compi, amb l'Armand Maravalla, que estarà amb vosaltres tota la tarda. I un servidor que torna dilluns amb més i millor. I, si voleu, ens veiem demà dissabte a partir de la 1, en punt de la matinada, a Cadaqués. Me'n vaig amb Quevedo, amb això que es diu el Baifo. Patronets a Miquel, fins demà. Adeu, guapos, adeu, guapes.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Miquel González.

0: és la banda sonora que estem fent servir a aquesta hora per obrir oficialment, ara ja sí, jo crec, les portes del cap de setmana, eh? Agafar la clau, obrir la porta i dir, mira, nois, divertiu-vos. És el fin de, ja divendres a la tarda, es passen 3 minuts de les 5. Escoltes Flash FM, escoltes El Poder del Ritme. This is Flash FM. Què passa, família? Flaxero, flaxeres, com va això? Bueno, escolta, el Miquel González ja m'ha donat les claus de l'estudi, m'ha dit, te'ls quedes tu fins als 9, posa'ls el que vulguis, i ja de ser això, ell tenia un compromís, el compromís es diu anar tirant cap a Cadaqués, que demà hi ha festa Flash, demà a la nit, per tant, es liarà parda. Jo em quedo avui amb vosaltres fins als 9, sóc el Maravalle.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Això els hi deia, això els hi deia. Doncs vinga, anem a fotre una mica de canya, clar que sí, una mica de ritme, família, vamos a ello, una mica de Rayos de Sol Remix.

curiós, que és un dels temes més potents i més famosos de la carrera de Bad Bunny i la de la Jay Cortés. Aquest Duckity, de fa 6 anys ja. I un tema difícilment classificable, qualsevol gènere, perquè no té una base de reggaeton, tampoc és un trap, tampoc és molt electrònica, hi ha una melodia per aquí sota que va fent i ells dos cantant per sobre, que bueno, ho claven, per tant, escolta, un èxit. Passant 9 de les 5, ens quedarem amb un altre èxit, el de Elegidos Remix, abans una mica de Shakira i BL, amb l'Algo Tu.

0: 8. I aprofitem aquesta pausa per recordar-te que durant aquest mes d'agost podràs tornar a gaudir de la grandesa del ciclisme amb el pas per Andorra de la Vuelta a Espanya 2026. Serà el pròxim dimarts, dia 25 d'agost. El Principat acollirà la quarta etapa que es disputarà íntegrament per les carreteres del nostre país, en sortida i arribada a Andorra la Vella, en un recorregut de muntanya que promet emoció, esforç i un gran ambient. No pots perdre aquesta cita única amb una de les grans proves del calendari ciclista internacional. Trobaràs tota la informació a visitandorra.com i, atenció, consulta les afectacions viàries per aquell dia a mobilitat.ad.
1: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. Flash!
2: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
3: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
2: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
3: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
2: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
4: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny. On recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic. On perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt tot canvia de perspectiva. Gran Valira. Un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
5: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
1: Flash FM Andorra. 93.8.

que crida ara al final i també al principi de la cançó i que acompanya el Quevedo és l'Elvis Crespo, el mític, el gran Elvis Crespo, que per cert, quan fa uns dies va confessar això, que ell no tenia ni idea de què era la Graciosa, quan el Quevedo li va dir d'acompanyar-lo en aquesta cançó, ell es pensava que es referia a una noia divertida, no? Una noia que fa riure i que és la Graciosa, no? La cançó parla d'una noia, una de tantes. No, parlava de la illa de la Graciosa. L'Elvis Crespo no tenia ni idea de què era la Graciosa, saps què vull dir? I ara mira-la, el tio, eh? També et dic, molts de nosaltres, o segur que molts de vosaltres, tampoc sabíeu què era la Graciosa abans de la cançó, eh? Ara no em vingueu de llestos, saps? O sí, o ara resulta que tothom sabia on estava i què era la Graciosa. No crec. Bueno, no sé, tampoc és tan coneguda com Lanzarote, com les altres, bueno... D'aquí una mica de BL, Yo Voy On The Drums, abans Mora i Zetangana, Flash, amb aquesta que es diu Droga.

0: dejar esto claro ya, ¿ok?
1: Lo que pasó, pasó.
2: Aquesta cau seguríssim a l'examen final d'història del reggaeton a la Universitat del Perreo que ha fundat el Wisin, eh? Hi ha molt de... S'està revolutant el galliner, amb la Universitat del Perreo. Jo ja m'he apuntat, jo ja m'he apuntat. Veiem quina nota trec. Lo que pasó, pasó, Daddy Yankee. Un dels fixes, un dels habituals aquí a Flash FM, quan van 7 minuts de quarts de 6 de la tarda d'aquest divendres, ja. Ui, per fi divendres. Que bé. Va, una mica de ficar flaues amb a la fresca, el Remix.

La Shakira, amb les seves loves, les seves amigues, les seves solteres, amb aquesta cançó que va treure fa un parell d'anys i que recuperem a Flash FM. Quan ens donen ja 3 quarts de 6 de la tarda, anem cap a Palma, cap a les Balears, amb el Relsby. Que gran, aquest és el Tu Vas Sin.

És una altra d'aquestes que aquest estiu, jo no sé com s'ho ha fet el Mike Towers, però és que no ens la podem treure del cap, de debò, eh? Sona molt bé, això. Es diu Una Namás, el seu èxit més nou, més darrer de la carrera del porto-riqueny, i vaja, que duri, que duri. Que ens apropem a les 6, que escoltes El Poder del Ritme, Flash FM, que estem obrint les portes al cap de setmana, ja tocava, per fi, família. Flash. Quines ganes tenia ja. Mira, dues cançons boníssimes que venen ara, perquè escoltarem el Callaita del Bad Bunny, que va fer amb el Tiny, abans Omar Kurz amb el Coco.

0: va haver festa grossa a casa del Hugel i de la seva família quan es van assabentar que mantenien una setmana més a la posició màxima, al número 1, a la llista més important de totes, el calibre 45 de Flash FM. És el nostre número 1, és el Moving to the Sun, és seu, clar que sí. Escolta, enhorabona. Demà a la tarda sabrem si continua una setmana més. This is Flash FM. Estem parlant, efectivament, del calibre 45. Ja saps, tots els dissabtes a la tarda amb el Manxado. Això serà demà. Avui, divendres, estem entrant al cap de setmana. Ho estem fent amb ritme, com sempre, aquí a Flash FM. Soc el Maravalla i encara us acompanyo durant 3 horetes més. No està mal, no està mal. Vinga, som-hi.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalla.
0: I, a més, amb música xulíssima en la propera estoneta, tindrem una mica de Sebastián Yatra, una mica de Hausette, de moment una mica de Bizarrap, amb el Daddy Yankee, la sessió número 0.

Aquestes que les heu cantat i les heu ballat en una discoteca, segur tots i totes de vosaltres, eh? És el Traicionera del Sebastián Yatra, que, per cert, si vols tenir una altra oportunitat, una més, de cantar i ballar cançons així, demà a la nit pot ser bona opció, eh? Perquè ja saps que hi ha festa flash. Anem cap a Cadaqués, a liar la part de la demà nit de dissabte, que ho sàpigues. Estaran l'Héctor Ortega i el Miquel González a cabina a partir de la una matinada. De la matinada, sí. A Cadaqués. Queda clar? Sí, perfecte. Doncs vinga. Ens veiem per allà, no? De la penya de Cadaqués, de l'Empordà, els que estigueu passant el cap de setmana, pixapins, eh? Us estic mirant a vosaltres. Bueno, té bona pinta, té bona pinta. Vinga, una mica de bon rotllo amb els Anoter. Es diu Talk to You, aquesta.

0: 8. Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
1: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
0: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
2: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
3: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot, o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.
4: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany. Sant Julià, Pas de la Casa. Canillo, Encamp. La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.
5: Alerta, Chai. Fernan. Los Yakuza.

Des que va aparèixer aquesta cançó al nostre radar fa uns mesos, sabíem que seria un tema important, eh? I déu-n'hi-do, és addictiva, jo et diria, eh? És Aïssa, des de Madrid, amb el seu col·lega RVFV, es diu Muchacha, aquesta cançó, un dels grans hits del 2026. Que ens apropa tranquil·lament cap a quarts de set de la tarda aquí a Flash FM, escoltant El Poder del Ritme. Jo crec que és moment de baixar una mica el ritme i ballar, saps? Una bachateta, eh? Tant si esteu de vacances des de fa setmanes, si pilleu vacances avui, eh? Enhorabona, aquí estem. O si esteu al curro, encara, com jo. Doncs escolta, sigui on sigui, estigueu el que estigueu fent, es Flash FM és per vosaltres. Vinga, va, som-hi.

0: és el ritme de Manuel Turizo, es diu La Semana, aquesta cançó l'ha fet amb la Elena Rose.
1: Eso.
0: Bona cantant, no confondre amb la de la Rose, que és una altra també, que déu-n'hi-do, la del Què vas a fer hoy i aquestes coses que tenia per allà la de la Rose. Doncs són dues cantants diferents, eh? La Elena Rose és de Miami, porta molts anys també a l'escena i aquí col·laborant amb el Turizo per fer aquesta cançó tan xula que ens apropa a 3:45 de la tarda. Vinga, va. Jo, per mi, divendres tarda ja, com diuen Dani Six i Itzkid, per mi, que s'aturi el temps, ens quedem aquí.

Claro, tant de bo totes les històries d'amor d'uns amants estiguessin explicades amb aquest ritmaco tan xolo amb la Tini. La Tini Stossel des d'Argentina, al costat d'Ulises Bueno, es diu Dos Amantes, però bueno, escolta, no és amor. Lo que tu sientes se llama obsesión, que deien els Aventura, eh? Ja sabeu per on vaig. Passa un minut de 3:15 de la tarda, és divendres 21 d'agost, família. Com ens estem folint al mes, eh? Déu-n'hi-do, aquí dona gust el ritme que portem. Aquí a Flash sempre, també et dic. Absolutament. I a més, ara amb una novetat. Hi haurà penya que encara no la coneix, potser. Us la presento. Es diu Zizi. Z-I-Z-I. La firmen Ozuna i Omar Kurz. Vaya tela, és boníssima.

Rhythm. Flash. Let's go.

Bé, què us sembla això? Una mica de Lola Índigo i Ana Mena fusionant-se, tornant-se una de soleta per fer aquest merengue pop tan xulo que es diu Petitoa i que està dominant, que està creixent a tot arreu. Aquest estiu és seu aquí a Flash FM, ja està en setena posició de la nostra llista del calibre 45 i pujant, eh? Veurem si demà potser entra al podi. Fins i tot podria ser, eh? Va, que ens apropem a les 7 de la tarda. Arribem ja pràcticament al vespre aquí a Flash FM. I ho fem tornant cap a casa, amb productes de la terra, la nova versió del Camins.

0: Això mateix, vinga, va, sal de tu balcón. Si hem de fer cas de la dita del Bad Bunny, por la mañana café, por la tarde ron, doncs ara ja tocaria lo segon. Tocaria lo segon, tocaria el rom. Vinga, va, aquí treu l'ampolleta. No, consum responsable sempre, sisplau. Us ho diem des d'aquí, des de Flash FM. This is Flash FM. El que recomanem és un consum absolutament irresponsable de Flash FM, del poder del ritme. Podeu escoltar-nos totes les hores que vulgueu, que aquí estarem per vosaltres. I a més, avui que és divendres, doncs encara amb més raó. Tu, ja tenim el cap de setmana.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Aquest sóc jo. El cap de setmana a tocar. Jo tenia moltes ganes, ja. Queda que arribés. Se m'ha fet molt llarga la setmana. Anem a celebrar-ho amb la Shakira, si ens dona permís. És el Dai Dai.

me porto bonito. És el Bad Bunny, al costat del Chencho Corleone, un especialista en col·laborar amb grans artistes, i aquí ho demostra una vegada més, això que va sortir el disc del Bad Bunny del 2022, el de Un verano sin ti. Bueno, si només en fes un. 7 i 9 minuts del vespre. Escoltes Flash FM, en la propera estoneta tindrem el de Lejito Remix, escoltarem el Bove amb Omar Montes, primer, però... Una bachata, la del Manuel Torizo, molt xula, a més, aquesta se la va currar, sí senyor. Es diu Por un pendejo no se llora, i fa així, ja veuràs.

0: 8.
1: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny. On recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic. On perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
2: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
3: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
2: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
3: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
2: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
4: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
5: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
4: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
6: Flash FM Andorra. La ràdio dance leader. 93.8 FM.
7: Deja de mentir.

una cançó que suma ja a la llarga llista de tamassos que estem escoltant en aquesta tarda de ritme aquí a Flash FM, el poder del ritme. Ja ens coneixes, per tant, tampoc et deu sorprendre aquesta hora. A més, d'aquí uns minutets, una mica de Kid Voodoo al Xilè al costat de J.C. Reyes. I abans també, doncs, un tamazo del Sebastián Yatra amb el Manuel Turizo i el BL. A veure si saps quin és. Si ja te l'imagines, ara, quan acabi l'Elvis Crespo. Home, es deia Vagabundo. Flash FM.

vinga, un altre temasso, eh? Tampoc ens sorprèn, perquè si ens estem aquí a Flash FM, t'estem donant raons a sobre perquè ens guardis a les ràdios del teu cotxe, allà a la pantalleta. És més, perquè ens tinguis el número 1, eh? Si no en tens el número 1 a Flash FM, molt malament. Molt malament. Molt malament. Home, aviam. Que ens ho correm per vosaltres. T'acompanyem amb el ritme que et fa falta, entrant al cap de setmana i a quines ganes de finde. Ja et dic, molt malament. És que també com es diu aquesta cançó. David, al costat del nostre gran Sergi Domènech, el jefe d'equip.

0: mira que el Feid, el Ferxo, té cançons animadotes, reggaetons d'aquests una mica guarrillos, pujats de to, per fer una mica de perreo, per gaudir-te'ls. I t'hem anat a posar just a les més tristes que té, eh? Vaya tela, el tio. Es diu Luna, aquesta, eh? No sopé en què dia te olvidaste de mi, ni tu de mi. Bueno. Aquí ja... Hem d'aixecar això com sigui. No hi ha problema, tinc pensat una mica de Mike Towers per aixecar-ho i també Juan Magán i Omar Montes amb la nova versió de l'Ayer la vi.
1: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amigo en una calle de Madrid.
1: Arrepiento tanto de haberte dicho adiós.
2: Fueron...

la bitxota fent coses de bitxota, clarament. I si no, la Karol G, al costat del Peso Pluma, des de la bitxota Season, ja fa 3 anys això, es diu Colona. Sona així de bé, sona a Flash FM, el poder del ritme. Vinga, família, vamos. Vamos que nos vamos, que ens apropem a les 8. Ho farem amb el Quevedo i també amb el DJ Snake o Zuna i companyia. El Taki Taki.

0: Això porta la firma del Hugel, el rei del Latin House, i les veus de la Ultra Naté, una cantant mítica americana de tota la vida, la que cantava el Free. No sé si recordeu aquella cançó boníssima, la de You're Free to What to Do, What You Want to Do. En qualsevol cas, és la cançó que lidera la nostra llista al Calibre 45 una setmana més. Demà sabrem si repeteix. This is Flash FM. El Calibre 45 que presentarà l'Edgar Manchado. Per tant, podria ser l'últim dia del Moving to the Sun com a number one. En qualsevol cas, aquí hem començat l'última horeta que passarem junts avui tu i jo aquest vespre de ritme aquí a Flash FM. No patiu, que després deixarà la música sonant, eh? Tampoc s'acaba el món, eh? Tampoc s'acaba el món.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Vinga, va, una mica de ritme, maestro, que anem amb Emilia Tini, Nicki Nicole.

XX, en honor a la seva cançó preferida, que és aquesta, X, de Nicky Jam i J Balvin. Això ho vaig llegir una vegada a X, a Twitter, però no sé si és veritat, no sé si és veritat, però bueno. Queda dit, ja serà cosa vostra si us ho creieu o no. Escoltes Classe FM, d'aquí no res, Rau Alejandro i també la Batlla, la Malchencho, per fer això que es diu un xoque. Flash.

0: 8. A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
1: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
0: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
2: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
0: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
2: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
0: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
2: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
3: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament Comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

Cançó romàntica on les hi hagi, aquesta, que es diu La Setmana, Manuel Turizo amb Elena Rose. Tots els dies de la setmana petonejant-se, de dilluns a diumenge i de diumenge a dilluns, clar que sí. Una romanticona de tant en tant va bé aquí a Flash. Per cert, estem entrant al cap de setmana ja, i recordeu que aquest cap de setmana també hi ha festa Flash. Si esteu per allà dalt, per Cadaqués i voltants, per l'Empordà, si pugeu al fin de per allà, entre Cases Blanques trobaràs... Doncs una tremenda festa Flash. Demà a la tarda, de la tarda no, demà a la nit, a partir de la 1 de la matinada, amb el Héctor Ortega i el Miquel González a cabina, Cadaqués, festa Flash, vale? Estan clares les instruccions? Doncs vinga, ja ho sabeu, Si esteu a Cadaqués, vull dir, impossible que no m'enteri jo, que no m'assabenti, que us perdeu la festa Flash de demà a la nit. Vinga, va.

és la cançó del despit per excel·lència, eh? Karol G, Nicki Minaj, La Tusa, que en teoria tusa a Colòmbia vol dir com tristesa, com dolor, com despit. Jo, per mi, la tusa de tota la vida han sigut els autobusos aquells grocs, els de Badalona i els nitbusos i tal. La tusa, la tusa. Molta gent la deia així, em sembla, per allà. Bé, que va, que ens donaran ja en d'aquí no res. Quarts de nou del vespre a Flash FM. Anem amb cosetes de les noves, de les noves. Sí, perquè això és nou d'aquest any, de fons mesets. El Farruko al costat del gran Steve Aoki. Flipes, eh? Es diu Ya pa' qué, aquesta.

Impossible no ballar-la, impossible no cantar-la, tampoc és que la lletra sigui molt complicada, per tant, suposo que ja us la sabeu. Es diu Muchacha, Aïssa, al costat de RUBFV. Bona col·labo per fer un dels temes més calents, més importants d'aquest estiu. Vinga, va. A més, que fins les 9 ja tinc pensat més o menys tot el que posaré. Tot temazos, com per exemple el següent, els dels Tietz, amb això que es diu Tàndem, sonant a Flash.

aquesta ens està fent parar bojos i boges a tots aquí a Flash durant tot aquest estiu, eh? Gordo, el productor d'origen guatemaltec, amb el Rainier Zonnebel, que és un tio que normalment fa produccions molt més bèsties perquè fa com rotllo hard techno i tal. Pues s'han unit per fer això que és de Latin House, que té un ritme increïble, té un rotllo brutal, que es diu Loco Loco, i te la posem aquí al poder del ritme de Flash FM. Vinga, va, abans de tornar al perreo, que si no s'enfada el Wishing, anem a pujar encara més el ritme amb electrònica, amb una mica de... Màquina Time.

0: és que és boníssima. Si és que jo no sé com no havien col·laborat abans aquestes dues, l'Anna Mena i la Lola Índigo, amb aquest merengue pop boníssim que es diu Petitoa, que dona un bon rotllo i d'unes ganes de ballar-lo. La meva pedrada és que aquesta cançó jo crec que acabarà dalt de tot. Serà número 1 del Calibre 45. És la meva pedrada. Està en número 7, ara. Anirà pujant, anirà pujant. Jo crec que arribarà al número 1. No sé d'aquí quantes setmanes. Bueno, jo crec que la veurem. Família, i amb això i un biscuit ens veiem un altre dia, vale? Escolta, us deixo la música sonant. Jo m'acomiado de vosaltres. Hem passat una tarda de ritme. Hem obert les portes al cap de setmana. Que tingueu bon finde. Espero que sí, família, vale? Jo m'acomiado, vale?
1: Flash, en directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Sí, però ja no, vale? Apa, us deixo amb el Bad Bunny i el seu EO. Que tingueu bon cap de setmana.

sortir de festa amb el parquineo radiofònic més calent d'aquest estiu. Comença la sessió del Maxi Flash. Des d'ara i fins a les 3 de la matinada amb Víctor Ortega. El teu DJ de cap de setmana.